0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Rolling? Okay, here we go. Yeah. One, two, three, four.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. A l'entrevista mensual, l'alcalde defensa la feina feta durant el mandat i situa l'habitatge, la renovació urbana, la modernització dels equipaments i el projecte de la Fona com els grans reptes de futur. En parlarem avui en aquesta entrevista mensual. Avui també parlarem de la coronel Cristina Moreno, qui va assumir des del passat divendres el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Entre altres qüestions, avui parlarem de recomanacions, de consells de cara a una revetlla segura. Ho farem amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca. I acabarem parlant d'esports, ja que les mamis del Club d'Hoquei Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Com cada mes a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó

0: noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd. Doncs em sento molt orgullós, i a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat, enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento molt orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
1: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
0: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim, perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça diguéssim a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que, si el tenim endreçat, puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
1: Coincidint amb aquests 3 anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
0: No podem fer res sols, no perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té en l'àrea metropolitana, és perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar, i que evidentment la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests 3 anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important, jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules

0: les de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu a la Barca està en una bona posició. Sant Andreu a la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme. Crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana. I no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu a la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell, que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur i, per tant, ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava 2 conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
0: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i la calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot al contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora d'on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora d'on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
1: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
0: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials. Reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I, per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
1: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
0: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
1: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
0: Exacte, és a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
1: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
0: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió i, per tant, considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havíem d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havíem d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40 i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini. D'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí. La Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines, ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els jocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
1: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
0: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig llarg termini.
1: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
0: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius a Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais, i en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits. Per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
1: En aquest concepte de ciutat del segle XXI que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal, crec que va ser el gener quan es va aprovar doncs aquest projecte, el projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, que sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
0: Per tant,
1: hem ajuntat nou diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
0: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigües Toses, necessitarem més serveis municipals, la Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal. Estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant amb la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual. Aquest mes de juny l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigües Toses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
0: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat qui ha donat inici a l'acte.
3: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva!
1: L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
4: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. pero sobre todo por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la 7ª zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
4: No recuerdo el día que decidí ser Guardia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
4: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, 2 jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales, participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia del Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
4: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà. Aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la Comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la Comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
5: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places, en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
6: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla, i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sea, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia i, sobretot, les mascotes.
1: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
6: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
1: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
6: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
1: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
6: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li. I si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
1: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
6: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
1: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
6: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tingueu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
1: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
6: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
1: Altres qüestions. Ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
6: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és: si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala, i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
1: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
6: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens, i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen. D'allò, els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases, de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
1: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Seguim amb d'altres informacions. Serà d'esports. Les mamis del Club d'Hoquei de Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: Les mamis del Club de Hoquei Sant Andreu de la Barca s'han proclamat campiones del Campionat d'Espanya Mamis Authentic, una competició nacional de la Federació Espanyola que reuneix en la seva 8a edició desenes d'equips procedents de diferents punts del país. Enguany s'ha celebrat a Terrassa. Es tracta d'una fita històrica per l'entitat esportiva que assoleix per primera vegada una final de l'àmbit estatal. El president del club, Alfonso Bayona, ha celebrat la gesta.
8: Para el club que las mamis queden subcampeonas de España, la verdad que para el club es algo histórico, que nunca ha pasado, creo que en la historia reciente del club, que un equipo llegue a una final de un campeonato nacional. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos tanto por ellas, que se lo merecen, como por el club. ¿Vale? El camino del equipo en este campeonato, que es la octava edición del Campeonato de España, que organiza la Federación Española, en el que nuestras mamis han participado en 6 ediciones, esta es la 6ª. La verdad que ha sido un recorrido impecable durante todo el fin de semana. De 6 partidos que han jugado, solo han perdido el último en la final. El resto los han ganado todos, manteniendo la portería cero, excepto en la final que perdieron 0-2 contra el poderoso Egara. ¿Vale? Ya llegar a la final es todo un éxito y quedar subcampeonas es un éxito impensable, seguramente impensable para nosotros, impensable para ellas. El secreto del equipo para que funcione bien es la constancia, el esfuerzo y el trabajo diario, tanto de las chicas que lo dan todo como del staff y los entrenadores y la entrenadora Luchi y Alba, que le ha ayudado de esta temporada, y bueno, sobre todo la constancia y el esfuerzo de todas ellas.
7: Li hem preguntat que entre les seves files té una de les màximes golejadores del torneig.
8: Sí que es un orgullo que para el equipo, sobre todo, y para el club, tener a una de las máximas goleadoras, Loli Prieto. Es todo un orgullo, ya te digo, para el club y sobre todo para ella, porque el ser una de las máximas goleadoras del campeonato tiene un gran mérito después de todas las jugadoras que hay.
7: Después de esta gran victoria, le han preguntado a Bayona quién es el futuro de las mamis para el año que ve.
8: El futuro del equipo, pues bueno, ellas siempre compiten para hacer el mejor papel. Este año creo que lo han bordado, han hecho el mejor papel posible. Se lo merecen por su constancia y su esfuerzo, como te he dicho antes. Quedar en segunda posición habiendo 12 equipos, pues es todo un logro y todo un mérito que lo tienen ellas exclusivamente y los entrenadores, las entrenadoras, ¿vale? Como club creemos que ha sido una gran temporada, sobre todo en la parte femenina del club, porque tanto nuestras chicas del cadete femenino, que quedaron segundas de Cataluña en el campeonato de sala, como las chicas del juvenil femenino, que ganaron el campeonato de sala de Cataluña, como las mamis, que han quedado subcampeonas del campeonato de España. Bueno, es un orgullo para el club y es un éxito, sobre todo en la línea femenina, y demuestra el gran trabajo que hace la entidad día a día, sobre todo por el deporte en general y el deporte femenino en particular, ¿vale? En la parte masculina también ha sido exitoso, sobre todo porque tenemos un senior también que ha hecho un muy buen papel esta temporada. Todos nuestros equipos, lo que se demuestra es que vamos representando a San Andrés de la Barca, que es nuestra ciudad, allá por donde vamos. Llevamos muy orgullosos el nombre de San Andreu de la Barca. Y bueno, lo único pues que esperamos poder seguir creciendo con la ayuda del ayuntamiento. Para ello, pues haría falta o nos hace falta lo que llevamos reivindicando durante muchos años, que es un campo propio donde poder desarrollar nuestro deporte y poder seguir creciendo. Porque las instalaciones actuales, la verdad, y los horarios actuales que tenemos nos limita bastante. Esperemos que en un futuro todo esto se pueda solucionar, no solo para nosotros, sino para las demás entidades deportivas del pueblo.
7: Una fita històrica per a l'entitat esportiva que assoleix per primera vegada una final a l'àmbit estatal i un subcampionat d'Espanya.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Ruta 66.
11: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per al seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train. I aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strapa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready, pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil art i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una hora de bona música especialment dedicada per a ti.
2: Caras B, selecció natural.
3: Caras B. Caras B. Caras B. Caras B. Caras B.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa especial del Dia de l'Orgull. Com és habitual, Ràdio Sant Andreu participa també en el Dia de l'Orgull. Avui programa especial on entrevistarem a membres de l'equip de futbol genuïns de Sant Andreu de la Barca. També ens acompanyarà Damaris López, tècnica en LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui, i a la segona hora, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Repassarem algun dels projectes que va presentar la setmana passada a la seva conferència a la Biblioteca Aigües Toses. Però avui també comentarem altres informacions relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Salutacions de Jordi Milian. Un dia més amb tots vosaltres aquí en el Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
3: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
1: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat i ho farem de la millor manera possible amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López, el Frank. Són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns i sobretot

0: són els genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels genuïns de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, la verdad tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca inicia la transformació integral del Parc Andala Solana. Les obres tindran una durada prevista de 8 mesos, convertiran l'espai en un gran refugi climàtic, a més zones verdes, nous equipaments i una àrea d'esbarjo per a gossos. L'actuació compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, una actuació que se centra especialment també en la plaça Mercè Rodoreda, que experimentarà una renovació completa, tal com ha destacat l'alcalde Marc Giribet.
2: Exacte, des d'aquesta setmana s'han iniciat ja les obres de remodelació del parc. Concretament ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda. Aquesta plaça viurà una transformació integral. Des de la pista de bàsquet es redistribuiran els espais perquè també es generi una zona d'activitat física per persones d'edats més avançades. També s'actualitzaran els jocs infantils, per tant hi haurà una remodelació important, es plantaran molts més arbres i es farà, diguéssim, una estratègia, diguéssim, més de refugi climàtic, que és el que busquem en aquests espais. A més, tot el talús que abraça el Parc Metropolità de la Solana, es plantaran més arbres, es millorarà la il·luminació que actualment té el parc per tota la part posterior del talús, però també tota la baixada que arriba ja a Avinguda Argentina, que també s'il·luminarà, i en aquell punt, Avinguda Argentina, s'ampliaran les places d'aparcament que actualment té aquell pàrquing i es construirà un gran correcant que ha d'abastir, doncs, les necessitats d'àrea d'esbarjo per gossos, el que ve a ser tot el barri de la Solana, així com també el pla de l'estació.
1: Un projecte que fa gairebé un any, el juliol de l'any 2025, es va presentar aquí davant dels ciutadans i ciutadanes de Santa Andreu de la Barca d'aquest projecte, un projecte ambiciós.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte que, evidentment, ha trigat en la seva elaboració, i és un projecte que és més d'un milió i mig d'euros el que hi destinarem en aquesta reforma, i que, per tant, el que estem fent és actualitzar en una estratègia comuna de ciutat, actualitzar aquests grans espais verds per adaptar-los cada cop més a les necessitats climàtiques d'usos que la ciutat té, i per tant estem molt contents perquè jo crec que és el primer pas tangible que la ciutat podrà veure cap a on anirà el seu futur, cap a on, diguéssim, s'estructurarà aquest verd urbà que estem plantejant i aquests nous usos que guanyarà aquest parc.
1: Una remodelació d'aquest parc compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Com explico sempre, és importantíssim teixir aliances amb aquells que tenen grans coneixements de transformació urbana. I en aquest cas l'àrea metropolitana de Barcelona és una d'aquestes institucions, diguéssim, que més experiència té en la transformació urbana de ciutats grans, de ciutats mitjanes, com és el cas de Sant Andreu de la Barca. I per tant hem anat a buscar els grans especialistes en la transformació del verd urbà, que en aquest cas és l'àrea metropolitana.
1: Ha fet referència abans com a refugi climàtic, que és aquest parc de la Solana, un refugi climàtic que, evidentment, amb aquesta remodelació s'ampliarà.
2: Exacte, ampliem, plantem molts més arbres. El refugi climàtic també s'estendrà, com explicava abans, pel talús, s'extendrà per la nova zona d'esbarjo per gossos i, evidentment, es reforçarà la seva presència aquí a la plaça Mercè Rodoreda. Per tant, és una actuació integral en tot el parc, i per tant aquí el que guanyem són grans espais d'ombra, vies que estaran totalment ombrívoles en temporades com ara, de màxima calor. I per tant estem molt contents que aquesta transformació, perquè la ciutadania entengui quina és la ciutat que ha de venir aquí a Sant Andreu de la Barca amb aquesta transformació.
1: Les obres de la remodelació del Parc de la Solana es reduiran de 12 a 8 mesos, tal com ha destacat també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
3: Sí, el temps d'execució previst que hi havia en el projecte era de 12 mesos, però com que estem parlant d'una, doncs, obra d'una gran envergadura, i llavors doncs, vam aconseguir, doncs, parlant amb l'empresa, gestionant amb l'empresa constructora, doncs, que reduir aquests 12 mesos, els han reduït en principi, si tot va bé, doncs, que l'execució serà en uns 8 mesos.
1: Si parlem de les característiques tècniques d'aquestes obres, quines serien?
3: Bé, doncs és una obra que en els conjunts és un espai molt allargat, vale, que ocupa molt d'espai, i llavors justament el que hem fet, doncs, amb la amb l'empresa és que treballessin des dels dos costats, en comptes de començar un costat i arribar fins a l'altre, doncs que treballessin des dels dos costats al mateix temps, i així doncs poder escurçar també doncs el temps de l'obra, que també ens interessa, perquè realment doncs entenem que les obres doncs creen doncs molèsties, creen aquest espai, d'acord, doncs durant un temps no es podrà fer servir, però naturalment doncs el que hem fet doncs és treballar perquè aquest temps es redueixi al mínim possible.
1: A banda de no poder utilitzar aquest espai on estem ara, aquí al parc de Mercè Rodoreda, altres molèsties que poden provocar els veïns d'aquestes obres?
3: Sí, doncs, en principi, a part de, naturalment, doncs, del no poder utilitzar l'espai i els sorolls, doncs, també a l'altre costat, de l'altra banda on està l'Avinguda Argentina, doncs aquella zona, doncs l'aparcament, doncs com que s'ampliarà, doncs també doncs provocarà doncs que durant un temps no es pugui aparcar, o intentem doncs que minimitzar les obres, també ja es farà doncs una zona de correcant, per tant doncs aquella zona que ara s'utilitza aparcament durant un temps, doncs haurem de tenir aquestes molèsties de reduir. En principi doncs són els dos espais on s'actuarà de manera més gran, val? I es faran, per dir-ho així, més soroll. La resta d'actuacions doncs, que es faran durant tot el parc doncs, seran, segurament, causaran menys molèsties, i al final doncs, veurem el resultat, que serà molt bo.
1: Què suposarà, un cop finalitzin aquestes obres, per Sant Andreu Barca, aquesta remodelació del parc de la Solana? Hem parlat abans amb l'alcalde, el parc de la Solana, que ja és un refugi climàtic a Sant Andreu Barca, un refugi climàtic que, evidentment, s'ampliarà plantant molts més arbres, més zona verda.
3: Sí, de fet, doncs posarem al dia aquest parc de la Solana, que s'havia quedat doncs una mica envellit. Naturalment, doncs posarem molt més verd, que és una de les coses que també se'ns demana, posarem més arbres. També farem que la il·luminació de la zona de la part de dalt, d'aquest passeig que queda a la part de dalt, doncs estigui il·luminat, i també doncs permetrà, per tant, doncs que pugui ser una zona de caminar, sobretot, per exemple, doncs a l'estiu moltes vegades doncs quan baixa el sol doncs la gent doncs surt a passejar. Tindrem aquesta il·luminació a l'hivern també, doncs tindrem aquesta il·luminació que permetrà doncs fer també doncs aquest circuit, per dir-ho així, de salut, aquest circuit de caminar per una zona, per un pulmó verd, val? Guanyarem, de fet, tornarem a guanyar o millorarem doncs aquest pulmó verd que tenim en aquesta zona de la Solana.
1: Aquestes obres de remodelació del Parc de la Solana, també hi haurà un canvi de reubicació de l'aula ambiental, que s'utilitza sobretot els caps de setmana amb la jugateca ambiental.
3: Sí, doncs aquesta aula ambiental doncs la traslladem uns metres més cap enrere, a la zona del parc de Rubén Darío, que està aquí entre el carrer del Sol i l'Avinguda Guatemala, per continuar doncs que amb aquestes activitats que normalment es fan el diumenge, doncs aquestes activitats ambientals doncs que també tenen molta sortida i que estan relacionades moltes vegades doncs amb el parc de la Solana. Per tant, també quedarà reforçar doncs aquestes les activitats continuaran, i a més a més quan tinguem doncs el parc de la Solana ja totalment acabat, doncs encara milloraran aquest espai.
1: Les obres de la remodelació del parc de la Solana s'han iniciat aquesta setmana amb una durada prevista d'uns 8 mesos.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat divendres, la coronel Cristina Moreno va assumir el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, la seva comandància a Sant Andreu de la Barca. Va reivindicar el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Tot seguit ho expliquem.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat que ha donat inici a l'acte.
5: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
1: ¡Viva! L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
6: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
6: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal i com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
6: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia al Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
6: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà. Aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
7: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión. A los y las guardias civiles de la comandancia de Barcelona os animo a que sigáis manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestáis a la ciudadanía. A no escatimar esfuerzos en demostrar vuestra cercanía y proximidad, identidad de la Guardia Civil desde su nacimiento y a que sigáis siendo un modelo de neutralidad en el respeto a todas las instituciones.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La bruixa del senyor Nau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
8: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Nau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Nau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
8: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
8: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
1: Això també marca la tradició del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Nau.
8: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
8: Bueno, ja sabem que la Bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la Bruixa del Senyor Arnau.
8: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial. Llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
8: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
8: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la Bruixa del Senyor Arnau, després arribarà la Flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la Bruixa s'escapa, però finalment la Bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
8: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
8: No, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la Bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després de gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
8: Gràcies, Jordi, a tu.

0: Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i jo crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho dèiem molt en l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara, doncs, adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento més orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu de la Barca perdi cap oportunitat.
0: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
1: continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça a, diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història de Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
0: Coincidint amb aquests tres anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur.

0: quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament en projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar i que, evidentment, la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests 3 anys. I, sobretot, també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'Estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'Estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu de la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu de la Barca està en una bona posició. Sant Andreu de la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme. Crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana. I no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I, per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu de la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell, que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur, i per tant ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava 2 conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels

0: 30 minuts. Expliqui'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
1: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar, per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i a calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
0: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes que hem realitzat més a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
1: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
0: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
1: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
0: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
1: Exacte, és a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
0: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
1: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió, i per tant considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havien d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havien d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40 i l'hem d'actualitzar és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini, d'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí. La Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
0: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
1: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
0: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
1: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais, i en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats, també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
0: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal. Crec que va ser el gener quan es va aprovar aquest projecte. El projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, que sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
1: Per tant,
0: hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
1: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais, que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant en la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs, alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual. Aquest mes de juny l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
1: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
2: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
2: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també esdevé doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
2: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
2: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió, i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
3: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, és pel comerç local és un valor afegit, i pels consumidors, que han d'entendre que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Els establiments que vulguin ser LGTBI-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
3: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
3: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
3: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar al comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
3: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
3: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca. Doncs en aquest context...
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
6: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
5: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
6: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. també, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
5: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
6: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
5: Tenim el correu electrònic,
6: que és saludpublica@sabarca.cat.
5: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
6: Exacte.
5: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
6: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
5: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu. I això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs, que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
5: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
6: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
5: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
6: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
5: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
6: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
5: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
6: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar i al costat de les escombriades els containers, deixem dintre de container.
5: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
6: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat es fa, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
5: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
6: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
5: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
6: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
5: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
6: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
5: i
6: els mitjans.
5: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
6: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
5: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, una altra informació en aquesta via directa. Consells veterinaris per una revetlla de Sant Joan més segura amb les nostres mascotes.
7: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
8: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
9: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
8: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
9: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
8: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
9: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
8: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat. No? Això, normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
9: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
8: El que està clar és que s'ha de preveure això. O sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir pues, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
9: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
8: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
9: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
8: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir, caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, doncs, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si, si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb el possible i ajudar-lo amb medicació.
9: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
8: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
9: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
8: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui, perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
9: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
8: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
9: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
8: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
5: I amb aquests consells posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
5: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. A l'entrevista mensual, l'alcalde defensa la feina feta durant el mandat i situa l'habitatge, la renovació urbana, la modernització dels equipaments i el projecte de la Fona com els grans reptes de futur. En parlarem avui en aquesta entrevista mensual. Avui també parlarem de la coronel Cristina Moreno, qui va assumir des del passat divendres el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Entre altres qüestions, avui parlarem de recomanacions, de consells de cara a una revetlla segura. Ho farem amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca. I acabarem parlant d'esports, ja que les mamis del Club d'Hoquei Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit l'alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia?
2: Nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol.
3: Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8:03, és hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes, i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
4: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinit. A la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Acabem situats a les rondes on arriba a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Acabem situats a les rondes on hi ha alguns trams d'aturada, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i

0: la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14, un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
1: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava i, de fet, els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires, fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compte amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre

0: Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
1: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
1: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també l'Infocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
0: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
1: Sí, de forma general, la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres, i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin no llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals, doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
0: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, la prèvia a la revetlla, i això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.
0: Com afecta això al dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions

0: euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos TM.
1: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
0: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són 8:15 del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fons de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos. Rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb 1 any de treballs per a la comunitat.
4: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
5: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines de estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
6: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
5: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi sense, però, voler-ne concretar una xifra.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
7: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
8: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
7: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
8: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
7: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
9: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
0: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà a Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
10: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
11: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
10: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
11: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
9: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
12: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Com estan els ànims?
13: Pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que a més ens amoïna de com queda de deixalles, de pixams o el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
12: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
13: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre-novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent. Llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és important.
12: Elena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la Revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la Revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
13: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
12: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la Revetlla, i bona Revetlla.
13: I bona Revetlla, que és molt important.
12: Fins ara.
14: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, i en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. Indispensables, com dèiem, per passar una Revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la Revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta Revetlla? Parlem de coques, està clar.
15: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cauen un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Dies de moltíssima feina, i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
16: Correcte, vull dir, el no ser un pont que et pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després, i fa que la Revetlla sigui molt celebrada.
15: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
16: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
15: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
16: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre, com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
15: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada aquesta?
16: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí a Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la Revetlla.
15: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
16: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt, aquí a Olot, si més no, per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la Revetlla Sant Pere i ja està.
15: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana a tota la gent que ens miri del Next Matí. Mentrestant, en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un. D'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta, perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
14: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
17: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
14: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. I encara en aquest context afegim que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan s'ha reunit, o ha reunit, la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Doncs per entendre bé què implica i què pot passar ara, després de la decisió adoptada pel Consell General del Poder Judicial, saludem el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, perquè ens ajudi a entendre-ho. Professor Urías, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Buenos días, gracias a vosotros.
14: Què significa exactament que el Consell General del Poder Judicial hagi obert un expedient disciplinari al jutge Peinado i què implica, en concret, això?
18: Sí. A ver, en principio no implica una sanción. Lo que se adoptó ayer fue la decisión de iniciar una investigación, ver qué ha pasado, para ver si merece o no merece una sanción. Eso en la práctica, fíjate, Elena, significa que no va a ser sancionado, porque el juez Peinado se jubila en septiembre, quedan 2 meses, lo que se ha abierto ahora es un expediente investigador, se ha enviado el asunto a un instructor, que es instructor de acción disciplinaria, él va a recabar datos, va a preguntar, el mes de agosto no es hábil, estamos ya prácticamente en julio, luego, aunque él concluyera que merece una sanción, pues evidentemente no la recibiría, porque una vez que se jubila ya no forma parte del Poder Judicial y no puede ser sancionada.
14: I amb tot el que va passar ahir, què pot fer ara mateix la defensa de Begoña Gómez? Quins moviments té sobre la taula per protegir-se d'una instrucció que sembla desmesurada, per dir alguna cosa?
18: Sí, desmesurada es el mínimo que podríamos decir. Pues poco puede hacer, porque fíjate, en el sistema jurídico judicial español, el juez instructor es muy poderoso. Es un juez que está investigando, no es el juez que te condena, sino que te investiga, y entonces para investigar se ha considerado que tiene que ser totalmente libre de buscar lo que quiera, de encontrar lo que quiera. Eso en la práctica Claro, está pensado para jueces responsables, para jueces que conocen su papel y para jueces que no utilizan esta tarea de investigar para dañar a la persona. El juez Peinado parece que se ha saltado toda esta mesura que se presupone al juez de instrucción, pero en nuestro sistema no hay muchas soluciones. Fíjate, la retirada de pasaporte que acordó el juez Peinado y que parece un poco desproporcionada vista la situación, no tiene remedio, no cabe recurso frente a ella. Y el resto de decisiones, algunas podrán recurrirse ante audiencia provincial, pero en principio en este momento lo que queda es esperar y que haya ya un juicio, porque la mayoría de las cosas que ha decidido Peinado no son susceptibles de recurso ante un juez superior.
9: Professor Urías, ahir vam conèixer una condemna molt dura del Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos per corrupció. Què representa des del punt de vista institucional una sentència tan exemplaritzant?
18: Claro, a ver, las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos. El tribunal ha visto por separado cada ejemplo de corrupción. No ha dicho usted lo que tienen es una red de corrupción y le castigamos por un delito de corrupción, sino cada vez que ha recibido un dinero, una ayuda, un chalet, cada cosa que ha recibido, cada soborno, se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en casos de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
9: Joaquim Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, un saludo fuerte.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
9: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
19: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
20: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
19: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
20: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
19: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
9: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
21: Molt bon dia.
9: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
21: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88, a favor dels valencianistes que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir el factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador a 0-73. Ara bé, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat, que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
1: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
21: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga Masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Cerarols.
2: Aquest dimarts, a 9:15 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comas, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
22: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors, alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fem mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
2: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
21: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
23: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre a petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
21: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals, vermelles i blanques, amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
24: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
21: I tant.
24: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
21: Igualment.
24: Que vagi bé.
21: Fins demà.
24: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places, en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres de lo que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts, i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi ha recomanacions, tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles, les piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals,

0: sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. Lo seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
1: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
0: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen. D'allò, els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues, que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. Hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
1: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs, que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
1: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo, personalment, tinc una... Bueno, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?

0: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una coca, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
1: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
0: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, amb sense pinyons, amb fruita, depèn de com vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
1: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
0: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques de, quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar amb un dia així, amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
1: Com ha variat els gustos del client? Segueixen portant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
0: La d'estrella és la fruita confitada. El brioix amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven. És la típica. Llavors, tot l'altre també. És que té sis... Les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí.
1: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
0: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
1: Sí?
0: Jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela. El dia a dia, no t'exagero, són dels meus avis, són clients dels meus avis.
1: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la revetlla i les coques que poguessis explicar?
0: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut al costat del meu pare i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
1: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
0: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera amb gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
1: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
2: I la colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de Senyor Arnau. La bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
3: Hola, Jordi, bon dia.
2: Bé, la bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del Senyor Arnau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
3: Sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
2: abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte.
3: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8:30 farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
2: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
3: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
2: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
3: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
2: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
3: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
2: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
3: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys ja havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:15, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
2: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
3: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
2: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
3: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
2: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
3: Bueno, no, o sigui, que hem d'anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
2: I després a gaudir a l'esplanada del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
3: Gràcies, Jordi, a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
5: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
1: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
5: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
1: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
5: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
1: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
5: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat. No? Això, normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
1: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
5: El que està clar és que s'ha de preveure això. O sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir pues, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
5: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre del possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre del possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
1: Mm-hmm. moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
5: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir, caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, doncs, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
5: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
1: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja han mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tenim un jardí, què he de fer?
5: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui. O sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui, perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
5: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
5: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
1: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de dos mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb dos artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com ja havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la Geganta Queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs oferint doncs aquesta mirada més plural, no, del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició, doncs ha estat quan s'ha fet falta. Però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parlàveu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central,
2: sí,
0: del Dia de l'Orgull,
2: tant,
0: però
2: tant.
0: Ens centrem en aquesta exposició, Desviar-se, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitat la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar. En aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
4: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet... La gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització, hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna pluja d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament a la reunió, cosa que celebrem.
4: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició, portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
4: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des de que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la veu ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per a vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals?
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorda la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos. Seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque no hay plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor, són dos jugadors de...

0: una mica la teva experiència en l'equip de Genuins, perquè vas formar part d'aquest equip.
1: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel y decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas y nos quedamos.
0: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
1: No és la normalitat. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: Tu jugues de davanter?
1: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
1: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
1: No.
0: Per què no ho celebres?
1: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando vas ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
1: Sí.
0: Ostres, llavors, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
1: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
2: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels Genuins i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
3: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar amb un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
3: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. Y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de
3: sí.
0: Jugar, no?
3: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
3: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando... voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que em parlareu meravelles, no?
3: Pues sí, la verdad es que
0: no,
3: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
3: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
1: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuins, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
2: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de... els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu,
1: sí,
0: que torna, eh?
1: Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar el també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat del Coble de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix: menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unicef Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unicef Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
3: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come.
2: Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
4: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
2: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
5: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
6: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com La cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La casa dels nou hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és: per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquells que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etc. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec

0: Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu de Llurba.
1: Exacte, sí, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no?, d'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no?, doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no?, que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
0: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
1: Sí, sí, sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no?, o d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixes com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic doncs molt, doncs que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa doncs que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
0: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido, bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta Casa dels Nous Hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la Mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu, però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
1: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no?, que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades, doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no?, de les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
0: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
1: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
0: I a més parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
1: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè

0: El patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït, destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura. De cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que et costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que els arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
0: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, però si això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
0: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe, doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa, has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
0: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
0: Doncs mira, el Barça, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys, màgics de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el... marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven, pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt, molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volien fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia La Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, La Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco: López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida Balompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça, sempre patia.
1: Un plat de sopes de farigola. Sí. Que estan tan bones.
0: Que són tan bones. Tan bones.
1: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
0: No.
1: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
0: 100 pessetes. Què dirien els d'ara? Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs, clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
1: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has posat fins i tot ganes, Marta.
0: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
1: Diu, en un dels fragments, diu: com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
0: Sí.
1: Aquest era en Sami.
0: En Sami, doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
1: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions, fins i tot, per descobrir.
0: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar a Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, lo que era la música, lo que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està també tan de moda.
1: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... A veure, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
0: Exacte.
1: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
0: Ah, sí. No, em pensava que l'anés a llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I diguem, hi ha la part final, no? Que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels nou hiverns, Mònica. La casa dels nou hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels nou hiverns són els nou hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa... que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests nou hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs, hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també malgrat ja no porti, clar, el cognom López.
1: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja, tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records
0: sí,
1: a vegades...
0: Sí, el record, el dol... Esclar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No, no se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La Casa dels Nou Hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo m'ho parlo a la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol, aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses, i ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
1: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo no dic que puc fer. Sí, Marta, bueno, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens farà riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a La Casa dels Nou Hiverns. Marta Alòs, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar, aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes, el llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident, la pobra Rosa, ja, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa, no? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment, és a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és sí. que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. I si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i que, per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt sí. de
1: sempre
2: dir...
1: queda un fil, clar, i tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on per s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici. És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. Ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, i en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi o
1: l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquirot, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu,
1: Rius sí, molt, sí, per sí, això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... íntimo històrica, les podríem...
2: No? Podríem fer un... sí, un sexe a distància.
1: Bueno, no,
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, no,
2: fi,
1: vull riure.
2: Però sí. Sí, i és juganera amb la seva relació amb la Muriel Vaireda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten, i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí.
1: Perquè, pobre Moni, Sí, escolta, el proper personatge que li posis, Mònica, sisplau.
2: Sí, que sigui més feliç, no?
1: Una cosa més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
2: A veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la ara. I escolta, ara. Vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que, això de la digna pena que parlava abans, és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran i als anys 80, i per tant, espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada, que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo amb ella.
2: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi havia i podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com tu diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. I llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
2: I pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: de
2: tant, i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
2: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social. Acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc jo ara a la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, sí. Tothom és contertulià, tothom sí. Sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
2: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que diu, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
2: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
2: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
2: això. És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
2: Ah, això mateix. Gràcies.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre... Para la xarxa. Best friend.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. L'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se, però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tenen alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara, actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens, i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò.

0: a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. Hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
1: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
1: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. I nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comença a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de que anys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es fagin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les allardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques de, quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar amb un dia així, amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada, el brioix amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors tot l'altre també és que té sí, les de crema es venen molt bé també, i cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí.

0: Sí. Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
1: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
0: Sí?
1: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, o sigui... De fet, aquesta botiga, la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
0: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la revetlla i les coques que poguessis explicar?
1: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i... no es tornarà a repetir mai més. Doncs pues gràcies a Déu, eh?
0: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Que és la que la diferència?
1: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, i però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
0: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
2: I la Colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la Bruixa de Senyor Arnau. La Bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la Colla de Diables va recuperar. Una Colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
3: Hola, Jordi, bon dia.
2: Bé, la Bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la Bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
3: Sí, sí, Jordi... Com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau, i una d'elles serà tornar a agafar la Bruixa per portar-la a la foguera.
2: Abans de la Bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
3: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la Bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
2: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau.
3: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la Bruixa, i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
2: En els dies previs, en aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no? Sobretot per la plaça de la Pau.
3: Bueno, ja sabem que la Bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
2: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la Bruixa del Senyor Arnau.
3: Bueno, és una tradició molt xula, i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
2: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem Doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre, què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
3: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
2: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
3: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
2: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la Cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
3: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
2: Algun consell de cara a la Cercavila que hem de tenir en compte?
3: No, no. O sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera i ja està, i gaudir-ho molt.
2: I després a gaudir a l'esplanada del Mercat Setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic i, a més, concert amb la Correfoc Band i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
3: Gràcies, Jordi, a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
6: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
0: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
6: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
0: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
6: es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, aquest grau d'estrès, no?
0: Perquè clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts, és possible ensenyar-los això?
6: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
0: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
6: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
0: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
6: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre del possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre del possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
0: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
6: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia pues que l'animal arribi cansat, si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta pues, això, el tema d'ajudar-lo pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
0: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
6: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
0: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja han mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, el animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
6: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
0: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
6: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha d'anunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
0: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
6: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls. No? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal, i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
5: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals i internacionals per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació...
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no?, també dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no?, diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, si tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, del dret dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs oferint doncs aquesta mirada més plural, no, del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer, i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides de cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició, doncs ha estat quan s'ha de fer falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava jo trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parlàveu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestosa, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
3: Correcte, correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs, ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
5: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
6: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
5: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
6: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs, aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitar la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
5: Això t'anava a preguntar, en aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
6: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
3: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
6: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna projecte d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament de la reunió, cosa que celebrem.
3: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
6: Home, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
3: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
6: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
5: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú vas...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des de que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a l'haver ofertes i tal, que fan el 2x1, el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per a vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals.
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet, poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun no us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuins. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuins, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar: no és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada, discriminació, per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuins, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuins de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuins. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuins de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos. Seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente. Y esto se reconoce pues, cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal, se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: ¿Son equipos mixtos?
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques. Tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, ya se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
0: Tu jugues de davanter.
3: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?

0: Torna una i més al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar de unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i contarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entremig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Ja com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans,
0: a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Escolta una cançó de Cat Stevens,
0: em sembla
1: que és
0: de Mayweather Vinavanti. Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady Durbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti Durbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Lady Durbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Félix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era

ara. Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

costat, al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dia amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cossos, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romàntic, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú ho va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ell em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Però estava molt bé.
0: Estava
1: I me
0: les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data
1: de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caimán, sí.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

0: susurrarà.
1: Piccolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Shanice? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Shanice, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91... I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Santander o Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li. I si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o alguna cosa, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara, actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques.

0: que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
1: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
0: Jo personalment tinc una... Bueno, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
1: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
0: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioche, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
1: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
0: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les allardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
1: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
0: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja hem tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
1: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
0: La d'estrella és la fruita confitada. El brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven. És la típica. Llavors, tot l'altre també. És que les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí.
1: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
0: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
1: Sí?
0: Jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
1: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la revetlla i les coques que poguessis explicar?
0: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
1: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan, igual dir-la al màxim durant aquest dia, com a professional, què diries que és una bona coca, que és la que la diferència?
0: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats, bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
1: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
2: I la colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de Senyor Arnau. La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
3: Hola, Jordi, bon dia.
2: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau.

0: i això ja serà el dia 23 de juny a la tarda, com és tradició també a la plaça de la Pau, una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
1: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte...
1: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
1: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
1: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
1: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
1: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Corra Folk Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
1: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
1: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix, que sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
1: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Corre Folk Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
1: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
4: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
3: Perquè ens fem una idea de la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
4: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
3: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
4: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès, no?
3: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, els sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
4: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
3: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
4: El que està clar és que s'ha de preveure això. O sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir pues, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just el dia de Sant Joan són han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
3: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
4: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una, més una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé, que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
3: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
4: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja et dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, pues meravellós, però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, pues intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
3: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
4: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
3: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
4: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
3: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
4: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben, pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
3: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials, imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
4: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies, pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal, i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
3: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigües Toses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació...
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no?, també dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no?, diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigües Toses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15 de la tarda, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigües Toses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigües Toses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs, com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem de que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat de que la volíem fer i no l'havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació de que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava jo trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parlau és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició d'esviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs, ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs, aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitat la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar. En aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment.
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
4: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna projecte d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament a la reunió, cosa que celebrem.
4: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
4: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no l'han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de la tarda.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú vas...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i si es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la ve ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals.
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Claro, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, los que están apoyándoles y los que están con las terapias y todo. Realmente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente. Y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques. Tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, ya se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque no hay plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys, 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte. Y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. Lo important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No. No es la normalidad. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: ¿Tú juegas de davanter?
3: Sí.
0: Me han dicho que marcas muchos gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'haurem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Com? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabábamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto el partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, buah, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores,

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible, per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar de unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entremig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Ja, com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. El que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans,
0: a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla i dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent. No? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet,

0: començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als... Mm. als germànics. No, mentre que el propi Preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no? Controla molts regnes, parla, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no? Que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no? I tot l'imaginari tardoantic, romà, tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà.
0: Tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí.
0: Apareix a,
1: sí, sí,
0: sí, al que sí, és sí. L'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no? És ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està
1: venint
0: arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
1: brutal.
0: De comprar una, saps aquelles taules de so?
1: D'efectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets.
0: Molt
1: i...
0: bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixo una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia,

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has donat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? No, ni que sigui perquè turmequis tant ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No està prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació-unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, d'adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nasturià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè els nasturians... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus... No ells, els seus avis, no? Convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels
1: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins els pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, no? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria, sí, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o xà, que signifiquen rei, no? Quan di, wang, xà, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però, sobretot, són nomenats per les tropes, pels guerrers, i, per tant, el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que, literalment, per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És, literalment, un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? On Geliu Daixí i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa derroten completament amb una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Daixí no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infringir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infringit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat
1: molt això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que, posteriorment, transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar Una imatge liberal i tolerant va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: cinque.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.
2: Si a caso, madame, la notte ti chiama,

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro. Sí.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i en Sophie Von Outer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Sento, posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, que un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Lenozzi di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Apriti un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtesa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquell moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtesa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtesa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtesa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, afortunadament ja és tradicional i habitual, encetarem una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que d'aquí dues setmanes és l'aplec de Sant Llorenç d'Hortons, i atès també que el mestre Bosch els hi ha dedicat dues sardanes, avui encetarem el programa amb la primera de les sardanes que els li va dedicar l'any 2016. Porta per títol Quin Pàmpol i està dedicada al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons. Estrenada per la Cobla Sant Jordi el 18 de juliol del 2016 en el transcurs de l'aplec celebrat aquell dia en l'esmentada vila. El Pàmpol és el monument que t'impacta quan entres al poble i et recorda que Sant Llorenç d'Hortons és terra de vi i de cava. Quin Pàmpol, de Joan Bosch i Serrado, l'interpreta la Cobla Els Montgrins. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu. Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, i després d'aquesta sardana interpretada pels mongrins del mestre Joan Bosch, titulada Quim Pàmpol, dedicat al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons, la primera de les dues sardanes que els hi ha dedicat, i d'aquí dues setmanes, la setmana més propera de l'Aplec, doncs us programarem la segona de les sardanes que els hi va dedicar. Avui ens anem amb la cobla contemporània en un recopilatori de la sèrie Dedicats. Concretament avui gaudirem de les sardanes enregistrades en el recopilatori Dedicats 2. La primera sardana és del fundador i ànima de la cobla contemporània, Agustí Serratacó i Costa. El mestre que dirigia la cobla en aquells moments, en Gerard Pastor, li va dedicar aquesta sardana que porta per títol Agus Temporània. Com deia, està dedicada a l'Agustí Serratacó i Costa, ànima i impulsor de la cobla contemporània. Segons anotació de l'autor, un petit regal de la cobla contemporània i Gerard Pastor. Escrita l'any 2014, la interpreta la tenora solista el propi Agustí Serratacó. Agus Temporània, la primera de les sardanes que ens interpretarà la seva cobla, la contemporània.

Seguim ara amb una sardana dedicada a Susi García i Sol de Villa, sardanista de Sant Vicenç de Castellet, nascuda l'any 1943. La sardana porta per títol Susi Doll d'Amistat i està dedicada, com dèiem, a Susi García, i la va impulsar el seu espòs Joan Vives l'any 2008. És una sardana original de Daniel Gasulla i Porta. Susi Doll d'Amistat.

títol Filatèlics Ripollesos. És una sardana dedicada al Centre Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, obsequi de l'agrupació sardanista de Ripoll en el marc de la 25a exposició filatèlica, numismàtica i de col·leccionisme, i fou encarregada i estrenada l'any 2009. Música original de Tomàs Gil i Membrado, lletra de Daniel Palomeres i Casa de Just, i adaptació del text a la música de Modest, Moreno i Morera. Doncs per tots vostès, Centre això volem dir, Filatèlics Ripollesos, títol d'aquesta sardana d'en Tomàs Gil i Membrado.

seguim ara amb la sardana titulada Il·lusió i Constància, que està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari per la il·lusió i constància que mostren els seus integrants. És una sardana original de Joan Lázaro i Costa i fou estrenada l'any 2013.

Anem ara cap a Molins de Rei, atès que la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla Contemporània em vaig ser l'impulsor, atès de que vaig formar part del patronat del que gestiona el Col·legi Virolai durant 29 anys. Vaig ser membre del patronat. I, amb motiu del 10è aniversari de fundació del col·legi, vàrem impulsar l'estrena de la sardana titulada Virolai 10 anys, del compositor molinenc Víctor Cordero i Charles. Virolai 10 anys. Seguim amb la Cobla Contemporània.

0: Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim ara amb una sardana dedicada concretament a l'Hospital de Campdevànol, i és de la compositora barcelonina però afincada a Sant Joan de les Abadeses, Maria Teresa Monclús i Marquès. 90 anys al teu costat és el títol que li va posar amb motiu del 90è aniversari de l'Hospital de Campdevànol, i va ser un obsequi de l'autora de la sardana, Maria Teresa Monclús i Marquès, escrita l'any 2011, ens l'ofereix la Cobla Contemporània.

I de Campdevànol anem a la vila del costat, a la capital, a Ripoll, que amb motiu de la capital de la cultura catalana, Maria Mercè Navarro i Galindo els va dedicar la sardana titulada Ripoll 2013, capital de la cultura. Aquesta sardana també està dedicada, a part de la capitalitat cultural de Ripoll, a Florenci Cribiller. Fou escrita l'any 2013 i fou la guanyadora del primer concurs de composició de sardanes de caire popular de Ripoll. Doncs per tots vostès, Ripoll 2013, capital de la cultura, de Maria Mercè Navarro i Galindo.

La sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a una cobla, concretament a la cobla Rossinyolets, grup musical de Castelló d'Empúries. La sardana porta per títol Amics meus tots, i com diu la partitura, dedicada als companys de la cobla Rossinyolets, actuals i dels darrers 7 anys, amb sentiment de nostàlgia, de festa i carinyo. Espero que apreciïn la meva primera sardana, segons anotació de l'autor. Aquesta sardana és original d'Albert Genís i Montoliu i fou escrita l'any 2014. Amics meus tots.

La sardana que a continuació ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a un matrimoni que hem compartit molts concursos de colles sardanistes i moltes ballades. M'estic referint a Sadurní Sánchez Peralta i Eulàlia Carafí i Sans. El Sadurní és conegut per tots els que gaudim de la seva amistat com el Sàtur de Martorell. En pas ferm és el títol de la sardana dedicada a en Sadurní i a l'Eulàlia amb motiu del 25è aniversari de noces i va ser un obsequi de la seva filla Anna Sánchez i Carafí. Escrita l'any 2011, és original de el martorellenc, del també martorellenc, Daniel Gasulla i Porta. En pas ferm.

A continuació, la peça que porta per títol Galop de l'Amunt i Crits està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari pel treball i empenta envers la sardana. És original de Joan Lluís Moraleda i Perxacs i fou escrita l'any 2013. La sardana es titula Galop d'Amunt i Crits.

Efectivament, era un galop, no una sardana. Marxarem amb la sardana titulada Sarda Patum, dedicada als berguedans i les espectaculars audicions de sardanes a la matinada, i en especial a Joan Benavides i Martí, perdó, Joan Benavides i Martí Villegas, segons anotació de l'autor. Original de Jeroni Velasco i Corzo, escrita l'any 2014, dedicada a aquests dos companys berguedans que van formar part dels rengles de la coula contemporània. Amb aquesta sardana, Sardà Patum, marxem fins dimarts que ve, si Déu vol. Adéu-siau, amics. Tingueu molt bon cap de setmana sardanista.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'inicció o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'inició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li. I si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o alguna cosa, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara, actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen. D'allò, els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues, que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de que anys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent, si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar. Ja hem tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar amb un dia així, amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. El brioix amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven. És la típica. Llavors, tot l'altre també. És que les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí, sí.
3: Ens explicaves que any rere any

0: 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Doncs gràcies a Déu, eh?
1: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Que és la que la diferència?
0: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
1: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
2: I la Colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la Bruixa de Senyor Arnau. La Bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la Colla de Diables va recuperar. Una Colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
3: Hola, Jordi, bon dia.
2: Bé, la Bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la Bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
3: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la Bruixa per portar-la a la foguera.
2: Abans de la Bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte...
3: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la Bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
2: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau.
3: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la Bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
2: En els dies previs, en aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
3: Bueno, ja sabem que la Bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
2: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la Bruixa del Senyor Arnau.
3: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial. Llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
2: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
3: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se.

0: preparo una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:15, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a 12:00, tindrem el concert de la Corra Folk Band i a partir de 2:00 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
0: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la Cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
0: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la Cercavila que hem de tenir en compte?
0: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Corre Folk Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
0: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
4: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
5: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
4: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
5: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
4: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
5: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
4: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. però en condicions normals es pot treballar intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
5: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
4: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? però si no hi ha una preparació prèvia és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
5: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
4: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé, que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
5: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
4: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja et dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia pues que l'animal arribi cansat, si pot sortir caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta pues, això, el tema d'ajudar-lo pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb el possible i ajudar-lo amb medicació.
5: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
4: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
5: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja en mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tenim un jardí, què he de fer?
4: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
5: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, Com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi. Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
4: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha d'anunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
5: Per acabar, si haguessis de donar tres consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
4: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla dos dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls. I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal, i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
3: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviar-se, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició on Desviar-se. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barrejar aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... Com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat, i que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema de la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 5:45 de la tarda a la Biblioteca d'Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs, ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs, aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitat la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar. En aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment.
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
4: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet... La gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització, hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna pluja d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament de la reunió, cosa que celebrem.
4: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició, portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos que faci la preinscripció i que facin la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
4: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenó arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenó actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenó a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert, en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenó serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i si es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la ve ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals...
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun no us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... Potser un. Però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuins. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuins, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar: no és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuins, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuins de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuins. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuins de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Claro, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, los que están apoyándoles y los que están con las terapias y todo. Realmente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, ya se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte. Y Víctor no llegaba al nivel. Y decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba. Y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas y nos quedamos.
0: Claro, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No. No es la normalidad. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: ¿Tú juegas de davanter?
3: Sí.
0: Me han dicho que marcas muchos gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara, Frank, tu creus? Que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, buah, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
4: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
3: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
1: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer, i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
3: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
4: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
1: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia? ¿Amigos? ¿Compañeros?
3: A mi madre le hace gracia.
1: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
3: No sé, que siempre me ha apoyado.
1: Ah, vale.
3: Que es una mujer un poco dura.

0: Torna una immensa al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig ser jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és un jove viking que intenta interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs, els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que a més en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, així que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula que creiem que fos divertida i interessant per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys, torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també, sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro, i el grup Six. O sigui, tres grups potents, amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda, tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la Ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja ens escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles. Els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix, menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

안녕하세요, 케이팝에스. 저는 김준서입니다. 저 김준서. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 274 de K-Pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-Pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret dos extended plays i quatre singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, com per exemple Changa o Chongyang de Les Bushi Son Yo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a nou noies a l'extended play IOI Loop, el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye with a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas se'n descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

Escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play Love Me del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. De fet, es va repetint dins de la cançó moltes vegades si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me.

Escoltarem ara un nou tema de les Bois. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Y, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

Escoltarem ara el nou tema dels Shakers, 10 nois, 9 coreans i un tailandès, que van debutar a Corea el 30 de març del 2023 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Els escoltarem des de l'estand de play Route Zero d'Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions els seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers, Okai. Okay.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heartbite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions en 2 dies. Escoltarem en realitat la versió de la performance

Ara ens escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre dels Astro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Don't Know Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música era unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

0: 1990s.
1: Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jenna va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon Extended Play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar siguent un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena Play Ascent del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un show champion el 27 i un M-Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Zero Base One Top 5. Last night made a list of my

feel like. Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single d'àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One. Oh my God.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu, en coreà. Havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder adoptar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar Siguenna 12 a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara els escoltarem des de l'escena de Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits. Porten més de 38 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat dels Treasure, If I.

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Cicel, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade, amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida et dona llimona és festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la ESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Anem ara amb la novetat solista de Dong Yoon-bae, conegut artísticament com Taeyang, membre dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. L'escoltarem des de l'àlbum Quintessence del 18 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Life Fast, Die Slow, que és un tema sine wave amb pop progressiu i actitud punk, on parla de perseverar enfront d'una realitat en canvi constant. El videoclip oficial porta més de 10 milions de reproduccions en dues setmanes. Escoltem la novetat de Taeyang, Life Fast, Die Slow.

Ja tenim novetat de les 6 noies actuals que formen Isna i Xuna en Corea, 4 coreanes i 2 japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024. Les escoltarem des de l'Extended Play 7 de Tempo del 8 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Metronom, que és un tema de ritme house sofisticat i addictiu, on el concepte i la lletra parla de crear i seguir el propi ritme a la vida, sense dubtar, fins i tot enmig de la complexitat i caos del món. Això es veu molt evident al videoclip en el que acaba amb la figura de l'aparell aquest conegut com Metrònom, marcant el seu propi ritme. Porten més de 6 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial els 4 primers dies. Escoltem la novetat de la Xisna, Metrònom. Metrònom.

0: Hi boys and girls, this is K-pop History with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens hem anirà. I donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera escena, recordem que les IOI, amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Triple S, Triple S en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop per One de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Triple S, Baby Flower.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumidà, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sanmidà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la part Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimaneyo.